0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: 11 del matí l'acte institucional. Una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Junts per Caldes va celebrar dilluns al vespre la presentació dels dos candidats que opten a convertir-se en líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es va acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam La Ser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la direcció central de Junts per Catalunya haurà de decidir comunicar un dia en què se celebri la votació. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest passat cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma. Unes dades molt positives que, juntament amb els nous oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys, una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat i alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves, un servei que es repetirà també el proper 24 de setembre. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. I acabem amb el temps. El dia d'avui és molt diferent al d'ahir. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i aniran caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a ahir, i avui se situen entre els 18 i els 26 graus de màxima. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions sobretot a primera hora. A partir del migdia el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb màximes a la tarda. El vent farà fluix en general, tot i que es podrà intensificar lleugerament durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
9: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre, el repte anomenat 21 dies parlant català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important, però, serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà, però, serà l'11

0: posar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la direcció central de Junts per Catalunya haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest passat cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma. Unes dades molt positives que, juntament amb els nous oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. Demà, de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys, una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat i alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves, un servei que es repetirà també el proper 24 de setembre. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. I acabem amb el temps. El dia d'avui és molt diferent al d'ahir. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i aniran caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a ahir, i avui se situen entre els 18 i els 26 graus de màxima. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions sobretot a primera hora. A partir del migdia el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb màximes a la tarda. El vent farà fluix en general, tot i que es podrà intensificar lleugerament durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, ciutat.
1: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre, el repte anomenat 21 dies parlant en català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important, però, serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional. Una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Junts per Caldes va celebrar dilluns al vespre la presentació dels dos candidats que opten a convertir-se en líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es va acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam La Serp, Pere Barrios. Tots dos van

0: rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma. Unes dades molt positives que, juntament amb els nous oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys, una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat i alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves, un servei que es repetirà també el proper 24 de setembre. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. I acabem amb el temps. El dia d'avui és molt diferent al d'ahir. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i aniran caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a ahir, i avui se situen entre els 18 i els 26 graus de màxima. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions, sobretot a primera hora. A partir del migdia el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb màximes a la tarda. El vent bufarà fluix en general, tot i que es podrà intensificar lleugerament durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la la ciutat.
2: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions, que aquí ens sona.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
2: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Everybody. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

0: Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre, el repte anomenat 21 dies per l'en català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important, però, serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional. Una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Junts per Caldes va celebrar dilluns al vespre la presentació dels dos candidats que opten a convertir-se en líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es va acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam La Ser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la direcció central de Junts per Catalunya haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest passat cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van

0: Permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat i alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves, un servei que es repetirà també el proper 24 de setembre. Les consultes també es poden fer de manera confidencial per telèfon. I acabem amb el temps. El dia d'avui és molt diferent al d'ahir. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i aniran caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a ahir, i avui se situen entre els 18 i els 26 graus de màxima. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions, sobretot a primera hora. A partir del migdia el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb màximes a la tarda. El vent farà fluix en general, tot i que es podrà intensificar lleugerament durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens...
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Ràdio Caldes,
14: la banda sonora d'aquest estiu.

0: sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre, el repte anomenat 21 dies parlant català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important, però, serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional. Una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa. Ràdio Caldes. Junts per Caldes va celebrar dilluns al vespre la presentació dels dos candidats que opten a convertir-se en líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es va acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Rec amb la Serp, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la direcció central de Junts per Catalunya haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest passat cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma. Unes dades molt positives que, juntament amb els nous oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'Espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys, una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat,

0: i els 26 graus de màxima. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus, amb màximes a la tarda. El vent farà fluix en general, tot i que es podrà intensificar lleugerament durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocava ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, ciutat.
2: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
2: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

confundir fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic. El crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comenci.

passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
6: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem que això suposava una imitació de conductes.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En cultural
4: matada i pels quals ja s'havia decretat

0: Xarxa, edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya Central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alert i les limitacions establertes per avui.
3: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
2: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí, fins i tot, avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
5: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a 6:15 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
1: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre 6:15 i 7:15 de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
7: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
6: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí que en el blau, Jaume Inglés.
5: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats

0: El Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
1: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
2: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
2: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una 30ena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
7: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
6: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
6: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
8: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
9: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa el dret a la protesta.
6: Com els comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
10: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
1: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
12: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
13: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
11: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
14: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
11: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
2: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
2: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
1: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
2: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
16: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
2: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
1: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
2: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
5: La xarxa de comunicació local.
17: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
19: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques i s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
18: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
1: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
20: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de festa major. Als propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
1: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
22: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
21: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
18: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
23: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 7:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions. Escoltem Hansi Flick.
24: I think at the end every
0: Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran, i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
23: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
3: Jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
23: A 3:45 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
4: Un resum que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
23: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet. A 6:45 de la tarda, i l'Herna Lleida Joventut, Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Quid Sanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
7: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Quid Sanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
24: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
7: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
23: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:15 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:45, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent o més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
1: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
1: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
1: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
6: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:45 on és alerta als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
2: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
7: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
9: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
10: Nosaltres tenim activats el Duprocin també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
9: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies. Un dia més, de fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
11: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Moianès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
12: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
12: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
13: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
14: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
15: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
12: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
1: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
17: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
18: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
16: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
19: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
16: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
4: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
20: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
4: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
21: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
1: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa, durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
22: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
23: Notícies en xarxa.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
24: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
25: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
24: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
1: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
6: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu, perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, anem cap allà.
2: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
1: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
1: David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
8: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
7: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
9: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
10: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
9: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
26: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
9: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbell del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
1: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
4: Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
27: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
28: I think at the end every...
0: Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran, i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
27: I què diu de la Champions, Lamine Yamal?
3: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any, pues, sí, tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
27: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i San Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona, i posteriorment a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent, informa Jordi Givert.
5: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
11: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana, i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con l'Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
5: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
27: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Ràdio Caldes, 107.8 FM. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens sona.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme. Una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre a repte anomenat 21 dies parlant català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional, una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Demà, de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que repetirà també el proper 24 de setembre. Demà s'obren les inscripcions del club de lectura Freakland Story Lab. Els joves de 9 a 13 anys ja es poden apuntar al club jove de còmic de la mà de Freakland. Si t'agrada llegir i debatre manga, còmic europeu i fantàstic, et pots unir a través del web de la Biblioteca de Caldes. L'equipament municipal acollirà la propera sessió del club el pròxim 2 d'octubre a les 6 de la tarda. Pots apuntar-te a partir de demà fins que s'ompli el límit de places disponibles. I acabem amb el temps. El dia d'avui ha començat amb l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja, més pel Servei Meteorològic de Catalunya. Al llarg de tot el dia aniran caient precipitacions fins a les 7 de la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte ahir i avui se situen entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions suaus, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb les màximes a la tarda. És informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes

0: La ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme. Una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre a repte anomenat 21 dies per l'en català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional, una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que repetirà també el proper 24 de setembre. Demà s'obren les inscripcions del Club de Lectura Freakland Story Lab. Els joves de 9 a 13 anys ja es poden apuntar al Club Jove de Còmic de la mà de Freakland. Si t'agrada llegir i debatre manga, còmic europeu i fantàstic, et pots unir a través del web de la Biblioteca de Caldes. L'equipament municipal acollirà la propera sessió del club el pròxim 2 d'octubre a les 6 de la tarda. Pots apuntar-te a partir de demà fins que s'ompli el límit de places disponibles. I acabem amb el temps. El dia d'avui ha començat amb l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja, a més pel Servei Meteorològic de Catalunya. Al llarg de tot el dia aniran caient precipitacions fins a les 7 de la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a ahir i avui se situen entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions suaus, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb les màximes a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens sona.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia...

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre a repte anomenat 21 dies per l'en català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional, una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que repetirà també el proper 24 de setembre. Demà s'obren les inscripcions del Club de Lectura Freakland Story Lab. Els joves de 9 a 13 anys ja es poden apuntar al Club Jove de Còmic de la mà de Freakland. Si t'agrada llegir i debatre manga, còmic europeu i fantàstic, et pots unir a través del web de la Biblioteca de Caldes. L'equipament municipal acollirà la propera sessió del club el pròxim 2 d'octubre a les 6 de la tarda. Pots apuntar-te a partir de demà fins que s'ompli el límit de places disponibles. I acabem amb el temps. El dia d'avui ha començat amb l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja, a més pel Servei Meteorològic de Catalunya. Al llarg de tot el dia aniran caient precipitacions fins a les 7 de la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte ahir i avui se situen entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions suaus, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb les màximes a la tarda. És informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
2: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens...
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
2: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
14: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu. La millor fórmula

Everybody, your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula de

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Save the world.
1: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre a repte anomenat 21 dies parlant català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional, una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que repetirà també el proper 24 de setembre. Demà s'obren les inscripcions del Club de Lectura Freakland Story Lab. Els joves de 9 a 13 anys ja es poden apuntar al Club Jove de Còmic de la mà de Freakland. Si t'agrada llegir i debatre manga, còmic europeu i fantàstic, et pots unir a través del web de la Biblioteca de Caldes. L'equipament municipal acollirà la propera sessió del club el pròxim 2 d'octubre a les 6 de la tarda. Pots apuntar-te a partir de demà fins que s'ompli el límit de places disponibles. I acabem amb el temps. El dia d'avui ha començat amb l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja, més pel Servei Meteorològic de Catalunya. Al llarg de tot el dia aniran caient precipitacions fins a les 7 de la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte ahir i avui se situen entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions suaus, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb les màximes a la tarda. És informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Sílvia, amb una actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més, internacionals.

0: Tenim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Muna Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
1: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
0: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
1: Jo crec que cada... Sí, és que clar, és veritat... A veure si em s'explica.
0: Vinga.
1: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt, o sigui... Per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç, el vincle. El vincle amb, la, amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui i em generi
0: passió
1: i coneixement de cada cosa, no?
0: Escolta'm una cosa, que queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
1: Que queda bastant, queda bastant, diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que... sigui una persona que vagi al gimnàs molt
0: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sovinteges molt, diguéssim.
1: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
0: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
1: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc, o sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
0: Però... amb els detalls?
1: Per perseguir que estigui...
0: perfecte.
1: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
0: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
1: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
0: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa... la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
1: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen
0: de tu.
1: Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, pare. Què em deia? Què fa Sílvia? Mia, deia jo.
0: Mia?
1: Mia. Vull dir que mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algun quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix. Per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
0: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
1: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda. Ve de sempre de sorpresa. I un reconeixement, doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
0: Un copet,
1: però que et dura 10 minuts. Ja. Perquè el dia següent doncs ets tu sol davant d'enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
0: Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
1: Sí, sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
0: Aviso per anar navegantes.
1: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
0: No en tindràs.
1: Per això et fas funcionari, o vas a un banc... O vas, en fi, especular.
0: No, exacte.
1: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
0: Socialment, té de ser.
1: Socialment, a tot...
0: Sí.
1: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent... són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
0: Veus? Mira, jo també. A no ser que els reparteixin. Si els reparteixen...
1: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
0: No, jo no parlo de caritat. Dic que els reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
1: Clar. Estaria bé, també. Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment clar, amb els que paguem impostos sí, i tenim un sou mitjà.
0: Exacte, que paguin més.
1: Clar, que paguin més. I a més és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
0: No.
1: Ni un metge de la pública. Ni un actoret, ni un dramaturg.
0: Ni un periodista. Ni un periodista, quarta,
1: oi que no? No.
0: Què passa?
1: No? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre... amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
0: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
1: Sí.
0: Ho va insistir molt, no?
1: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda, és a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
0: No, venies del ballet.
1: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir aquesta i aquesta, no vull més que aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
0: Perquè van venir moltes coses,
1: eh? Van venir moltes coses.
0: I molt bones, com a actriu.
1: I no, no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tenir molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar la interpretació.
0: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu.
1: Sí.
0: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
1: Sí.
0: I que avui, ahir vaig tornar a veure.
1: Sí.
0: Quina pel·lícula, o sigui...
1: Sí, més especial,
0: més intensa.
1: Més intensa.
0: Que penso, o sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
1: Sí.
0: Havies estat mare ja?
1: Sí.
0: De la Raquel.
1: De la Raquel. I t'explicaré perquè... El Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
0: Guapa, sí.
1: I ell volia que ell que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust, imagina't la relació que tenen mare i filla.
0: Clar,
1: i tal.
0: A mi no.
1: Però alhora, com que la Raquel i jo, pues, mare i filla, estàvem molt unides, jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria, i la mama i jo vull vindre amb tu, vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
0: Ah, sí?
1: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
0: pobra.
1: No vull... I es va parar el rodatge, i vam començar per la part de gran, i el Juanma... perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
0: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
1: Tots els personatges que són macos. Més que intens, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar... un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona
0: una mica allò...
1: a partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys, amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
0: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar enrere la càmera. Per què, Sílvia?
1: Abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
0: Sí?
1: Però va començar d'una forma física. Jo acabava de parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, fins que vaig anar amb una persona que és un aficio d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
0: Ostres!
1: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc 2 Goyas, tinc no sé què,
0: exacte,
1: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres. Pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
0: posat
1: tocat els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat, i llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
0: Vale, donar la teva versió de la, de
1: clar,
0: la mirada.
1: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser, la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
0: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
1: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí, molts. Va ser tremenda.
0: I vas començar, no per la porta gran, un altre cop.
1: Un altre cop.
0: Vas entrar per la porta gran.
1: Sí. Sí.
0: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
1: Sí, bueno.
0: No, també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
1: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
0: Segur.
1: Eh? Quan fas un curtmetratge que
0: dona tants premis.
1: Dona tal, dius, ara què? No?
0: Clar, el següent què?
1: Clar.
0: I el següent què?
1: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí, vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
0: sí,
1: les grans sèries.
0: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
1: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Berman sí, sí. Feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
0: Bueno, ara tothom, no? Ara, en aquest
1: ara
0: moment...
1: tothom, però vull dir...
0: Clar,
1: Ken Loach, no? O sigui, clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal, bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila, però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
0: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
1: Sí, mitja dotzena.
0: I a més tu venies de l'altra banda.
1: Jo venia de l'altra banda, sí.
0: Això és important remarcar,
1: no? Això es pot entendre de moltes coses i de moltes maneres.
0: Com et vas sentir? Et vas sentir... Bé, va bé algun...
1: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat. No, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
0: És actor.
1: Bueno, i és de Sabadell.
0: M'agrada molt la resposta és de Sabadell.
1: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final, que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro, això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
0: Sí, sí.
1: Ja tinc molts premis. Ara, que està ara, fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin, realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Va. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
0: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
1: Exacte, ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
0: Molt bé.
1: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampimplava.
0: Bueno.
1: Vale?
0: Sí, sí, sí.
1: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
0: No, no, si has anat
1: així
0: fent...
1: tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
0: Sí, sí.
1: Que s'ha anat trencant a poc i afortunadament, mira, ara, no?
0: Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
1: Sí.
0: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
1: Sí, sí.
0: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i mira aquí, mira allà.
1: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera. I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
0: Ets molt més lliure ara.
1: Soc molt més lliure ara.
0: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
1: Bueno, també és veritat que, diguem-ne, són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo, com, no sé, a vegades deia, no em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15 que quan en tingui 65, però no és el meu cas, no? I llavors en una etapa doncs et fa molta il·lusió ser actriu,
0: que et mirin.
1: No solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada, la feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tal, no me l'escoltava. Fins que algú no em va dir, ep!
0: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
1: 38.
0: 38-40, és significatiu aquest punt... cronològic, no?
1: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar, o sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió i a una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar. I això em posava molt malalta.
0: Per tant, per fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
1: Ètica sempre.
0: Ètica sempre.
1: Sempre.
0: Sí?
1: Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
0: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
1: És que no, és que no ens enganyem.
0: La vida.
1: Sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar és per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. emocions, n'hi ha de molts tipus, eh?
0: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
1: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
0: Sobrevalorada?
1: Sobrevalorada.
0: Eh que sí?
1: Absolutament. La memòria, també.
0: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
1: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius...
0: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
1: És que no, bueno, faig, no, és que faig, pregunta... no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
0: vivim
1: que estimo molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula pues n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és la que és. I és la que és.
0: No hi ha més.
1: No hi ha més.
0: M'encanta perquè és... És com ara és com un blandiblu, ara t'abraçaria. Mira què dic. Jo sé que és veritat.
1: Oh, jo crec, bueno, em sa molt bé perquè ningú em diu blandiblu, em diu del contrari, però ah, m'agrada.
0: Sí, pues sí. Jo et veig molt...
1: Sí, és que la a veure, tu fas una pel·lícula, va molt bé, donen un premi, passen 3 mesos, s'ha acabat, a la pròxima.
0: Clar.
1: I així tot, fas una obra, dirigeix, pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
0: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser blandiblu perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge... Sí. Diferent.
1: Sí, i perquè a més a mi no hi ha res que... O sigui, crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
0: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Amunt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
1: A mi és una de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir, crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
0: que ja estaven una mica
1: que ja tocats. No estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
0: Sí.
1: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
0: Feixisme.
1: De feixisme, de racisme, de evidentment, d'anar contra contra la dona en general, contra la dona, ja no dic contra el feminisme, tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és, no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és anar al contrari.
0: Contra, sí. Escolta, què estàs fent ara?
1: I acabo. a mi el fet, o sigui, la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
0: Sí.
1: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
0: Pel canvi, sí.
1: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui, no?
0: L'altre, no?
1: L'altre.
0: La por a l'altre.
1: I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
0: Escolta, què li diries, aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades, què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
1: Ja veus que sóc poc de consell, eh?
0: Ja, yeah. Però és la pregunta final.
1: No, és que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No, és una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
0: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà, aquest documental del Grec, 76, i Mercè Rodoreda, d'anar a veure la pel·lícula...
1: Que s'estrena el 14 de novembre.
0: Pues el 14 de novembre podem preparar ja...
1: Sí, perquè passi l'estiu.
0: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
1: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
0: Exacte, no? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el
1: Encantada.
0: Que fas i ensenyar-nos
1: Encantada.
0: Una mirada femenina.
1: Gràcies a tu.
0: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què cremarem.
2: Explico.
0: Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
0: M'encanta que faci aquesta vida. Hola, felicitats, que
2: moltes
0: va ser el
2: gràcies.
0: Teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser, ahir.
0: Oh.
2: Has vist? No em veus més sàvia?
0: Et veig més sàvia,
2: que
0: més guapa.
2: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
0: Més estupenda, perquè any que passa... Ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
0: Ah, de vins?
2: De vins no. Ah. De, bueno, si vols també, eh? Després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
0: Ah, vinga.
2: Celebrar. Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
0: Sí.
2: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i de fet vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant
0: davant
2: del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
0: Olé.
2: Les meves fogoses favorites. Vale? Perquè bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres, i pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
0: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Munt.
2: Però t'he pillat.
0: La Sílvia Charo, Munt. T'he pillat. Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
2: Home!
0: És totes les dones que han portat aquest programa. Són
2: totes i cadascuna
0: tremendes.
2: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir, bueno, us he observat, no?, i he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no?, a mesura que us aneu fent grans, perquè jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfugosa.
0: Què sí, senyor, m'ha agradat molt, superfugosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfugosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
0: Vinga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per qui vas bé, per qui no, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot.
0: Vinga.
2: Això de ser una superfugosa, vale?
0: Vinga,
2: màster. Doncs, vámonos. Mira, el primer poder jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
0: Això m'ho expliqui.
2: Que no hi ha regla ja.
0: Ah,
2: vale?
0: Sí,
2: la regla s'acaba, s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu camp no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
0: Què m'has d'explicar?
2: Això s'acaba. S'acaba, no?, i entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
0: No, no, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta.
2: Home,
0: a l'estiu.
2: Home, i tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
0: Vale?
2: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
0: Terrorífica.
2: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
0: Clar, però fins ara no. Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum.
2: Home,
0: al final
2: però
0: del
2: jo
0: túnel.
2: Ja ho he estat. Jo clar, he fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
0: Ah, i ara faré un contracte.
2: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
0: De fugosa, vale. Vinga.
2: Doncs ja que és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte.
0: Vinga,
2: vale?
0: Fet.
2: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
0: Ai, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
0: sí,
2: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
0: Mira, això és veritat.
2: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, eh? I teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
0: capacitat,
2: més... Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
0: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
2: Oi que sí?
0: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, et sembla meravellós,
2: home,
0: eh?
2: Home, jo dius... ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fugoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
0: Quina passada.
2: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
0: Que bones.
2: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui, no? I anàvem les dues igual, l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè hi veig molts paral·lelismes, sí? Però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
0: mental. T'haig de dir, és una mica la frase castellana que diu «Para lo que me queda estar en el convento».
2: «Me cago dentro».
0: No volia dir, però ja ho he dit tu. Vinga, anem
2: a la
0: tercera.
2: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit, vale, i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és «Faig i dic el que em dona la gana». O sigui, les dones fogoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, l'estar per tothom... us la pela.
0: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
2: I que bé, no?
0: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
2: exacte,
0: ara m'haig de posar... Exacte. Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
2: I mira,
0: mira
2: fa xits. Ole, la Charo. Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. A mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
0: jo
2: això.
0: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
2: Jo em moro.
0: Clar, això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
3: Sí, que ho vaig a fer.
0: O dir-li a algú, s'està viniendo, saps, un comportament... Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
2: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo em moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
0: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
2: Un descompte.
0: Faràs un descompte per això, no?
2: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarades i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
0: Són fogoses, poca vergonya, m'agrada molt.
2: Pues sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... S'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com... sortiu del motlle, del que se suposa que...
0: La normativa.
2: La normativa, i a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no?
0: Sí.
2: I en cridar o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa,
0: no,
2: de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc, o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
0: Es va bellugant, l'Andrea.
2: Mira-la, com es mou.
0: Mira-la.
2: T'ho prometo, és el meu somni.
0: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però
2: fenomenal.
0: No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has deixat el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
2: Veus?
0: Hem descobert les bambes i ara no ens la treu ningú.
2: Treus. És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
0: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
2: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat, vale? Què vol dir? Aquest, sí, avui havia d'acabar amb una miqueta així,
0: no?
2: A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Per sí. la societat. Ja no s'espera res de, sí. de nosaltres, no? Ja han fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
0: Sí,
2: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
0: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
2: Jo.
0: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca, dic, a què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... ho vaig trobar fantàstic.
2: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
0: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
2: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
0: No és poca cosa, també
2: t'ho
0: dic.
2: No és poca cosa. Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
0: Ah, molt bé.
2: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una
0: petita
2: reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Res, quatre línies, perquè tot això... bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen quan volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís. Que a mi això em sembla com molt bon resum.
0: Súper.
2: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
0: Sí, sí, i així no? S'ha de viure.
2: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
0: Ole, ole, ole! Ole. Avui acabem, mira, com dèiem la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això. Amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta, hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
2: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
0: És un final convenso.
2: Hombre, és un final feliç.
0: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits, una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme, una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre a repte anomenat 21 dies per l'en català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional, una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que repetirà també el proper 24 de setembre. Demà s'obren les inscripcions del Club de Lectura Freakland Story Lab. Els joves de 9 a 13 anys ja es poden apuntar al Club Jove de Còmic de la mà de Freakland. Si t'agrada llegir i debatre manga, còmic europeu i fantàstic, et pots unir a través del web de la Biblioteca de Caldes. L'equipament municipal acollirà la propera sessió del club el pròxim 2 d'octubre a les 6 de la tarda. Pots apuntar-te a partir de demà fins que s'ompli el límit de places disponibles. I acabem amb el temps. El dia d'avui ha començat amb l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja emès pel Servei Meteorològic de Catalunya. Al llarg de tot el dia aniran caient precipitacions fins a les 7 de la tarda. Les temperatures també cauen en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte ahir i avui se situen entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà, el cel estarà força ennuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions suaus, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb les màximes a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur, i li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
3: Quatre gotes, l'aigua del futur.
2: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista, I malgrat això volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
4: Hola, moltes gràcies.
2: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
4: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui aparèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps. No? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registra els pluviomètrics, comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu, en aquell cas, i seria com

0: elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004, 2008, 2015, 2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut. Doncs el que hem observat és que, per a que la gent pugui entendre més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
1: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
0: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si es posen 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dins del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
1: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
0: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrània Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
1: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?

0: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
1: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
0: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008 també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
1: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
0: Si el comportament de es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà, que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
1: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
0: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fer una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
1: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes, i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva. Algunes intervencions, com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
3: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte els darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani, doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I, per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
1: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
3: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients, fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
1: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
4: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys i això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista. S'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos, però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser, jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
1: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
5: Quatre gotes.
1: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella, des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
5: Hola, gràcies.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
5: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
5: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
5: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginàvem que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt amb la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patirà molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot. La pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens l'hem d'imaginar així?
5: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, ull, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. Però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat, pràcticament a tot el país ha acabat, però vindrà una altra, hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrohilògic, què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidrohilògic. No, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
5: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua? Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara? Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels monegres?
5: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits, no és una evolució, amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort, no? Aleshores també està la mà humana en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada, per exemple, de cara als incendis forestals. Tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país, i d'altra banda, si organitzem, si planifiquem bé el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, taques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic que encara no hem comentat és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
5: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim, Recordem el Glòria, el Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana habita, viu, vivim al litoral. I allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
5: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent.
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer amb nosaltres.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia, del processament de les dades, que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començàvem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica, una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
2: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
0: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
0: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava a la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, els anomenaven mares, i que a les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit, i sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
9: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron, nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí, pues cuando eran americanos echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
2: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
6: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
10: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
6: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
2: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
6: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
2: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
6: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
3: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
4: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
3: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
6: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
11: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
3: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
4: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
6: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
4: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
6: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
8: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera, es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
6: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
7: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
6: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
4: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
6: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
3: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
4: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
3: C'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
7: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
6: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
4: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
3: Pour rendre hommage à ma mère.
6: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
8: No van lluitar contra el feixisme anant a una manifestació amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menystingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
2: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
2: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
12: Nom:
4: Lola Casadellà Puig.
12: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
4: 6 de maig de 1945.
12: Situació:
4: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroy i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre...
0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Avui comencen els actes de la Diada de Catalunya a Caldes i serà amb el tret de sortida de la companyia elèctrica d'Arma a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Carme. Una festa que seguirà demà amb espectacles de teatre a repte anomenat 21 dies parlant català i la 23a marxa de torxes per la independència. El dia important serà l'11 de setembre, on a la plaça homònima se celebrarà a les 11 del matí l'acte institucional, una jornada que es podrà seguir en directe a través d'aquesta casa, Ràdio Caldes. Demà de 5 de la tarda a 8 de la tarda, nova edició del Servei de Salut per a Joves. L'espai Jove al Toc ofereix aquest servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a joves entre 12 i 30 anys. Una atenció que també està pensada per a familiars i professionals. El servei permet resoldre dubtes relacionats amb drogues, sexualitat, alimentació i hàbits saludables. A més, el servei inclou tallers i activitats de prevenció sobre temes de salut d'interès per als joves. Un servei que repetirà també el proper 24 de setembre. Demà s'obren les inscripcions del Club de Lectura Freakland Story Lab. Els joves de 9 a 13 anys ja es poden apuntar al Club Jove de Còmic de la mà de Freakland. Si t'agrada llegir i debatre manga, còmic europeu i fantàstic, et pots unir a través del web de la Biblioteca de Caldes. L'equipament municipal acollirà la propera sessió del club el pròxim 2 d'octubre a les 6 de la tarda. Pots apuntar-te a partir de demà fins que s'ompli el límit de places disponibles. I acabem amb el temps. El dia d'avui ha començat amb l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja, a més pel Servei Meteorològic de Catalunya. Al llarg de tot el dia aniran caient precipitacions fins a les 7 de la tarda. Les temperatures també cauen en picat, amb unes màximes que baixen 10 graus respecte ahir i avui se situen entre els 18 i els 26 graus. De cara a demà, el cel estarà força nuvolat durant el matí i es preveuen precipitacions suaus, sobretot a primera hora. A partir del migdia, el temps anirà millorant i apareixeran algunes clarianes. Les temperatures se situaran entre els 15 i els 26 graus amb les màximes a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
3: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens...
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
5: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
3: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Ràdio Caldes, 107.8.